0: 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9. 90.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria d'Aram. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beni Enzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
1: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria, i és que avui plego veles, tanco barraca, adeu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Si ja n'està prou segura,

0: sí, com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, obra de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola al juliol i l'agost no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré-te tota la meva vida, sigui un viatge com aquest.
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí,
2: és
0: home,
2: com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. Contacte. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, sí. tu i jo ho tenim fàcil, eh?
2: Sí. És un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Així és.
2: Enric, que marxa, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin mones. Tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per,
0: sí.
2: per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10
2: sí,
0: i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui sí, preguntem sí. Això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres... No tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar del programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt, sobretot no,
0: sí,
2: anem molt
0: sí,
2: en compte.
0: Sí, sobretot.
2: Ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat treballar sí. o fer
0: En tindrem molts, Núria, avui, t'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, sí. ja
0: Ja en tenim el
2: calaix.
0: Gust. Sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més, recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot lo contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Un programa xulo, molt intens, molt interessant, com sempre, que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que a més de tot és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és.
2: Així
4: és. Seguit se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu, eh?
4: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluxalelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: Mm-hmm. Ja heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la

0: Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
1: Perfecte, doncs, Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies i igualment.
1: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
2: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut al juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
1: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
2: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
1: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
2: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada, i recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
1: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural, Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
2: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
1: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Ai, fa calor a Lleida.
3: I tant, molta, i en continuarà fent.
1: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
3: que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
1: Així ho esperem, així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí Josep Minguell crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
3: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
4: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
3: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
1: També té una entrevista a part, eh? Josep Minguell.
3: I tant, totalment.
1: Bé, doncs, queda encarregat. Quim Gasó, UAU Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
3: setmana. Bon cap de setmana.
1: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de fer de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
5: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
6: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'alguns dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh-ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem en una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens queda una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
5: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamano Jungle.
1: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
5: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
1: Vinga.
5: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. En l'Estic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
1: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
7: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
1: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
8: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
9: Hola, molt bon dia i bona hora.
8: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
9: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
8: Vinga,
9: que són variables que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc, etc, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
8: Vale.
9: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
8: Vale.
9: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagi víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
8: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
9: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols més aviat, i que per tant aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la 50ena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50s, que creiem que són els que estan acumulant, no, creiem, no sabem, que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
8: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments potser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
9: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te'n vas i surts, pum, o caus, no?
8: Sí,
9: i l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba, i és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
8: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu, m'agradaria saber, no? Quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis, aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt, dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
9: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
8: Vinga.
9: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però hi ha com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
8: Fantàstic.
9: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
8: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè evidentment doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
9: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i entenem que és magnètic i atractiu, no? Anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans, sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7, i a partir de Salou l'AP7

0: té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, Ponent, Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'Eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 Eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 Eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
1: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
0: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bé, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial, per tant l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons, i ho hem provat amb dues vies diferents, una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
1: generalitzar
0: conclusions.
1: Generalitzar molt.
0: Eh?
1: Sí.
0: Va,
1: clar.
0: I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9% i nosaltres estem en un 4,4%, i per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem, no podem desvetllar-ho, és Austràlia.
1: Sí.
0: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb

0: dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció. Home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir un mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
1: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
0: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i per tant el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus, tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen i en aquest cas nosaltres el trànsit conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
1: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
0: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria.
2: Bon cap
1: que
2: de
1: vagi
2: setmana.
1: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
4: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
5: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
4: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
5: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
4: Sí, de fet, sí, també tens raó.
5: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
4: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
5: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
4: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
5: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
4: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
5: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
4: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
5: I això no canvia en cap idioma, David.
4: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
5: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
4: Buf, és que això és molt llarg.
5: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
4: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
5: Bé, això ja és una altra afició.
4: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
5: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
4: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
5: O, David, també en podem dir furgoneta de menjar,
4: Que ja m'estranyava, ja.
5: La forma més nostrada.
4: Ja, però és que no sona tan modern.
5: Potser no, però tothom entén què és abans fins i tot de veure-la.
4: Això sí que és veritat.
5: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va la mar de bé.
4: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, Quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.

0: apuntat?
1: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
0: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
1: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
0: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
1: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
0: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
1: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
0: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural. Igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
0: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
1: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
0: Ja ho veig, aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
1: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
0: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
1: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
0: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
1: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
0: Per què?
1: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
0: Ah? A on? En quina paraula?
1: A podcast, en català. Escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
0: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
1: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
3: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats-Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
3: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
4: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
3: Això és la part bona, no? Sí, de dir, mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
4: sí,
3: està
4: sí,
3: ja...
4: Sí, sí, per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent se pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
3: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
4: Bé, enguany el que hem fet ha estat posat tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no ho havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalasser, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
3: altres materials,
4: joncs, boves, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del fumo, no?
0: Que estem perdent alguna cosa,
4: ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, pues que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament en sobraran.
3: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
4: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
3: Parlaves d'aquest artesà polonès, Adam, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
4: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt, i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Enguany, per exemple, des de fa uns anys anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte fet al parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
3: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En este cas en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
4: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, lo tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons i les havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebreart i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades demostracions d'artesans també, aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics, bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: Arriba 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benienzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació, també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un exode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de l'altre caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, en 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal, on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta que fas, molt bé,
1: Home, i tant, has vist que monogràfica porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, a tope, avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, sí. L'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer, avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és un dels avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... Sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar tant de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
0: Clar, sí.
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer d'agost. Marxar de vacances, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí, perquè clar, hi ha com la consigna, no?, de que l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? T'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va. Doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc. Que no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu. O sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que
0: no sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre depre postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
0: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que... Oh, no.
1: Exacte.
0: Una setmana és curt. 15
1: i
0: dies.
1: Tant, i tant que sí. Bueno, Núria, s'ho estem passant molt bé aquest estiu, eh?
0: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat. Exacte. És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, també s'ha de dir, i jo estic aquí. Jo estic aquí.
1: Això és cert, però pensarem molt en tu. Gràcies. Quan marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el raspàs amb l'Aina, després ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
0: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
0: Vinga, tornem a connectar vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
0: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got. Jo!

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereixen a la gent que no té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues, se nota en la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci i els motors que refreden i refrigeren les màquines doncs provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu? Doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calerons, pues si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, se tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir amb les vostres opinions a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia, ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé, que sí?
0: I tant, i mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, mira, ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any, concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies, el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los, perquè bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent sabia esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent es sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove, que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeos i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranchito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades, pues, els socis no cal que hi anem, i aquí és cada dia passant coses, cada dia, bueno, és una mica, és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això? Us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etcètera, etcètera, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra, que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies, i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també, perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res, perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana, perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos, i l'altre cap de setmana sempre, pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a la discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen, i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny. A la final de la Super Bowl ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta casita?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabíem què fer, i el meu soci va dir: podríem fer la casita de Bad Bunny. I jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar. I només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, ¿vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra de discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix a Mar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atraure la gent, i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan, però, bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina amb una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriesgat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc me vull jugar tota una carta.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot m'imagino molt potent en temes de produccions, de concerts grossos. El 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre en Barra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre en Barra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Home, amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: anem passant d'un tema cap a l'altre, va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit, i és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turot de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom, i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu, i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més els de Sant Feliu pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya i té moltes variants, explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Uh-huh. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys, i allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Allà
2: comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Fa, els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua.
1: Ara,
2: jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Fa calor, ve
2: sí,
1: de gust,
2: sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on ja és gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques també, segur que hi ha tortugues, he vist coses per allà, crancs també.
1: Hi ha crancs per allà.
2: Que... allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra. Hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé. A mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Dos quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies.
2: Us podeu refrescar allà perfectament. Vull dir...
1: sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica
2: agafes
1: més planer, potser?
2: No, també puja una mica, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. És una casa, diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3.5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: És una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa,
1: és
2: Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, n'heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, sí, hem parat al Gord.
2: Sí, sí, sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí,
1: perquè
2: sí, sí.
1: Perquè al final,
2: sí.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no? d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Aquí sí que el camí... El camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu... una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes

0: Un altre gord, què?
1: Però aquest, gord negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita i ja heu sortit del GR5.
0: Vale.
1: I és una mica difícil de trobar, però...
0: Està amagat.
1: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
0: Vale.
1: I aquest caminet us portarà directament al gord negre, que a mi és el gord de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el gord de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
0: L'entorn també acompanya més, potser?
1: L'entorn és molt maco. Hi ha la vegetació molt més tupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
0: Val.
1: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda. Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
0: D'acord.
1: Que és més o menys un quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda. Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
0: D'acord.
1: La zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
0: Un petit mirador, podríem dir.
1: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona. Es veu també Sant Sadurní. Hi ha una molt bona vista.
0: De veure això.
1: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
0: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs amb aquesta ruta, que és apta per absolutament tothom, tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
1: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
2: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta, i gràcies a la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquest pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podreu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu. Aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ance Salmerero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Eivissa.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades. És, per exemple, la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. El Festival Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Radio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho he dit que m'ho he passat teta, eh? I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent. Aleshores, si fas vacances a l'agost, t'arrisques a no trobar lloc en lloc. Però, clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment. Aleshores, pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances... No sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer les vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, dóna'm les vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè he de renunciar a l'agost, no?
1: Per suposat, i mira, hi tenim un últim àudio de la Maria López, que ens comenta, Goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Albert, per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema... i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps de què estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, xico, com ho saps, Francisco? Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè
1: li hem
0: proposat aquest matí a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que és un amor.
1: Una molt bona abraçada. Més, he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres. Sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i me'ls estimo molt, els fets, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement. Ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí, ens substituirà l'Aina. Estarà un parell de setmanetes. Us ho passareu fantàsticament bé amb ella. Veureu que és una persona genial. I res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent. Tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
1: Salut, descansa. Família.
0: Adéu.
1: Adéu.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Son las 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou Cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat. I avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, goita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt i molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fa 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: tota la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: La Junca, el meu DJ, controla.
1: No,

0: Aviam, un, dos, tres, i això amb tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Estàs escoltant...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
1: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans a Illa li falta ambició de país i pels del Biac que ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Baby squirrel, use a sexy motherfucker.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal un 5

0: vasco posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable
1: al Brasil. El govern ha volgut llançar un missatge de tranquil. I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinària de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons del Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport d'Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxime Prévot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El govern municipal de Girona ha aprovat avui el nou cartipàs amb l'excepció del PSC. En un ple extraordinari aquest divendres al matí, el govern, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. L'alcalde Lluc Salellas ha destacat l'acord amb els socialistes que, segons la seva formació, servirà per millorar la ciutat.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
1: Malgrat aquest enteniment puntual, el cartipàs ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors del PSC. Anem ara al Parlament de Catalunya, on s'han aprovat 26 lleis des de l'inici de la 15a legislatura, de les quals la meitat han estat validades durant l'actual període de sessions, que va començar el 15 de gener i que acaba aquest divendres. Al setembre es reprendran les tramitacions de les 75 iniciatives legislatives que hi ha actualment en tràmit. Al llarg del 2026, la Cambra també ha validat 7 decrets llei del govern i ja en són 32 aquesta legislatura, i la Cambra també ha apuntat 2 iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats. També aquest divendres, en aquest cas a través de les xarxes socials, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el traspàs de competències en immigració al govern per evitar que crisis com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya, cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans. Puigdemont avisa al govern espanyol que, segons la seva opinió, la Unió Europea li passarà factura d'una regularització de persones migrants que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada. L'expresident també fa una crida a tenir un debat serè i ambiciós sobre la immigració i defuig excitar la conversa sense acordar una política migratòria nacional. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant va ratificar aquest dijous al vespre la dimissió del regidor Francisco Javier Ochoa, de Més Municipi, després que donés positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. Ochoa va presentar la renúncia després que els fets es fessin públics al cap de 2 setmanes i l'alcaldessa Assumpció Castellví, del seu mateix partit, li va acceptar. Dies després, el regidor es va voler fer enrere, però la resta de partits del govern municipal hi ha un pacte. Quatre bandes no hi van estar d'acord. I un breu apunt per acabar. Recordem que aquest divendres ha mort als 72 anys el conseller de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa. Empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Sendra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Nunca se la ve pensando en las musarañas. Cuando trabaja unas manos no tiene más remedio que centrarse en una sola cosa. Y gracias, porque no desaprovecha un tiempo muerto. Nunca fija los ojos en un solo punto. La mirada siempre atenta. Es la primera que saluda a todo el que entra. Pilla las cosas sin darles tiempo ni a aclararse la garganta. ¿Cómo no se le va a caer el tirante del peto a cada momento? Si supiera coser, le cogería la costura un par de dedos. Pero no sé, tendría que traer aquí a mi tía. Lo llevan todas igual, cruzado, de color marrón oscuro, con un ribete negro. Se parece un poco a la casaca de un Jedi. Me gusta. No es el cargante uniforme fucsia de casi todos los salones de manicura, como si a las mujeres no se nos autorizara ningún otro color del espectro. Ahora entran sus hijos. Vienen del colegio, religioso, me ha parecido ver en el refilón de la chaqueta del chándal. Han pasado como un cohete. No hace ni 6 meses que llegaron de China y hay que ver lo bien que me entienden. Me han traído un frasco de cristal con una alubia que han puesto a germinar. Les he hecho la broma de la planta carnívora y se han reído cuando correspondía. No sé si su madre les ha mandado que me la enseñaran. Me da la impresión de que sí, porque siempre les dice que se acerquen a saludarme. Y cada vez que se plantan delante de mí, un hilo me tira de todos los sentidos. Quiero estar a la altura. La periodista y escritora Gemma Ruiz Palà irrumpió en el panorama literario en 2016 con su primera novela Argelagas, que la colocó inmediatamente en el escaparate de autores más reconocidos del año, con 15 ediciones y más de 28.000 ejemplares vendidos hasta la fecha. Su segunda novela, Donde Wendling, aparecía 4 años más tarde para poner sobre la mesa una historia de amistad, a través de la cual la autora nos hará atravesar temas tan duros y necesarios de tratar como el racismo, el abuso de poder, la violencia de género o el clasismo. Carla Wendling, en su título original en catalán, es un micromundo con atrecho de salón de estética, donde el poder de las mujeres, y en especial el poder de las mujeres que se ayudan entre ellas, las sostiene por encima de las incontables injusticias y calamidades de la sociedad en la que vivimos.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cease. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamiel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I el propi Servei Català de Trànsit ha informat fa uns minuts que hi ha un tall de circulació a l'N2 a l'alçada de la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Els bombers han concretat que han hagut de desplaçar 10 dotacions perquè estava cremant una furgoneta amb productes químics en una benzinera. Tot i que els productes no haurien patit danys, per precaució s'ha procedit a desallotjar l'estació de servei i també a efectuar el tall temporal del trànsit a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estudi informatiu de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar a la Selva vol superar els entrebancs judicials que hi havia en projectes anteriors. Paneque ha recordat que hi ha un històric molt important i per això preveuen completar en un màxim de 18 mesos aquest document que analitzarà el millor traçat que ha de tenir la nova carretera. Aquest divendres el govern ha anunciat la licitació d'aquest estudi dins d'un paquet de 500 milions d'euros. Paneque ha assegurat que el BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar, que també es licitarà dintre el mateix paquet, no és suficient i per això cal ampliar aquesta carretera. I a Roda de Barà, al Tarragonès, un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta que ha plegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions al projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. La secretària de l'Associació de Veïns Costa d'Aura de Barà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que arriben fins als 8 metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres que no provoquin un malestar als veïns. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema que forma part d'una de les sis cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina Dick és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre. Aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose. Ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Tomàs i Tornes, aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i ara mateix per escoltar a Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band, i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: humo.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franc, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franc.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, el Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Iveta Nadal, Pedres, Ocells i Flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001.

en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda The Scripts.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup, que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006,

Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana, posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro, és una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul com Aretha Franklin i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquestes estrenes. Tant aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: Ràdio Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop del 40% dels veïns. Així ho han confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als governs de Barcelona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència.
3: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
2: De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer del Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. També a Barcelona, la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de la ciutat ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva dona dimarts aquesta tarda en un pis del districte de Sant Martí. La mesura era interessada també per la Fiscalia per l'acusació particular. A banda de la mesura de privació de llibertat, l'home tampoc podrà acostar-se als fills que tenia en comú amb la víctima i els pares d'aquesta. Segons el relat dels fets, que inclou l'escrit de presó, el detingut va provocar la mort a la víctima clavant-li 11 vegades una daga davant dels dos fills menors de 8 i 4 anys i de dos amics de la víctima. I a Lloret de Mar, a la Selva, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de l'urbanització Lloret Blau. Segons comuniquen fonts oficials, la policia catalana ha rebut un avís prop de les 4 i mitja d'aquesta tarda, dient que s'havia trobat un cos. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc i s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès aquest divendres 39 persones per afectacions relacionades amb la calor en aquest nou capítol d'altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil. Aquesta xifra és pràcticament una vintena més del que va notificar aquest dijous, quan en van ser 21, des de l'activació de l'alerta per calor intensa feta el dimecres. Del total d'usuaris atesos, el 54% ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que un 46% ho ha fet a través del 061 Salut Respon. D'altra banda, els agents rurals mantenen tancats els accessos als espais naturals de Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb i la Ribera Salada pel risc d'incendi forestal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: talk to you.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la fase d'alerta del Procicat per calor intensa després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi donat per finalitzat l'episodi de calor iniciat dimecres. Paral·lelament, ha posat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs i tempestes localment intenses per aquest dissabte, especialment al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al Procicat, es manté la vigilància per calor nocturna durant les dues properes nits en alguns sectors del sud del país, tot i que aquests avisos ja no formen part d'una onada de calor. Durant l'episodi d'alerta, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. En relació amb l'Inuncat, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que, a partir del migdia d'aquest dissabte, es puguin produir tempestes localment fortes, amb acumulacions superiors als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Els xàfecs poden anar acompanyats de fort vent, calamarsa o pedra, motiu pel qual Protecció Civil recomana extremar la prudència, seguir l'evolució de la previsió meteorològica i evitar rieres, barrancs i zones inundables. La policia francesa reforçarà els controls fronterers amb l'estat espanyol per la crisi de Ceuta amb centenars d'agents, drons i avions. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Renault de la Mot, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans on ha dit que la mesura inclourà 170 agents a la zona. Renault admet que a hores d'ara no hi ha cap impacte migratori per Europa ni per França, però que la mesura es pren per anticipar-se a qualsevol derivada amb un dispositiu més robust. La policia francesa augmentarà els controls aleatoris que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. I en aquest mateix context, la presidència rotatòria de la Unió Europea, que es troba en mans d'Irlanda, ha convocat per aquest dissabte el mecanisme de resposta integrada a la crisi política arran de la crisi migratòria de Ceuta. Un portaveu de la presidència irlandesa ha explicat que la cimera servirà per debatre els moviments a Ceuta durant els darrers dos dies, el nombre de persones que ha tornat al Marroc avui divendres, el suport que la UE està proporcionant a Espanya per tractar aquest assumpte i la relació diplomàtica amb el Marroc. Dilluns també es convocarà una reunió del Comitè de Representants Permanent per avaluar els esdeveniments i facilitar la coordinació. I la Junta de Govern Local de Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. Del total de càmeres previstes, 127 serà de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres a principis de 2027. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: La Miel alerta que el risc no es concentra. Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I a Barcelona, a la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de la ciutat, ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la dona dimarts d'aquesta setmana en un pis del districte de Sant Martí. La mesura era interessada també per la fiscalia i per l'acusació particular. A banda de la mesura de privació de llibertat, l'home tampoc podrà acostar-se als fills que tenia en comú amb la víctima i els pares d'aquesta. Segons el relat dels fets, que inclou l'escrit de presó, el detingut va provocar la mort a la víctima clavant-li 11 vegades una daga davant dels dos fills menors de 8 i 4 anys i de dos amics de la víctima. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar, a la Selva. Segons comuniquen fonts oficials, la policia catalana ha rebut un avís prop de les 4 i mitja d'aquesta tarda dient que s'havia trobat un cos sense vida. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i han anunciat que es tracta d'una mort violenta. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. I ja han tornat a Catalunya els dos combois que els bombers de la Generalitat van activar per donar suport a les tasques d'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península, i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les dues expedicions van marxar dimarts 28 de juliol amb 55 bombers i 20 dotacions terrestres, i la de Madrid va tornar ahir dijous al migdia. La de la Vall d'Uixó havia de tornar demà dissabte, però ha avançat la tornada un cop assolits els objectius marcats pels responsables de l'operatiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 40.7 FM.

0: 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: got something I want to talk about.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les dues. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.